0: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora, com sempre, és pel trànsit, equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora les retencions més destacades són, com és habitual, a l'àrea de Barcelona, d'accés a la ciutat i a l'antitud, a la B20, a Santa Coloma i C58 a Montcada, tot direcció Trinitat, també a la B23, a Esplugues, cap a la Diagonal i a les Rondes. Molta densitat a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma, sentit Nus a la Trinitat.
0: S'apaga als 103 anys la veu de Josep Vallverdú, autor total referent de les lletres catalanes, especialment de la literatura infantil i juvenil, amb personatges com el gos Rovelló. Els reconeixements rebuts en vida com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes s'hi afegeixen ara veus de tots els àmbits que destaquen la seva figura, aportacions i llegat. Aquest matí el Parlament viurà l'últim cara a cara del curs polític entre el president Salvador Illa i l'oposició. Serà a partir de les 9 i just després que Illa hagi fet una remodelació del govern que es queda molt curta a ulls de l'oposició. Escrit de denúncia a Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia després de la decisió de la justícia europea. L'ha presentat Carles Puigdemont, però també el firmen els exconsellers a l'exili Toni Comín i Lluís Puig. Rebuig frontal de l'hostaleria i del sector de l'oci a la nova llei antitabac, que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no. Els canvis que ha d'aprovar el Congrés també prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contempla multes per als menors que fumin. El Parlament francès aprova la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, encara per determinar. Un zenànit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries s'han activat a la capital Teheran, on s'han sentit diverses explosions. Fins ara, la guerra contra l'Iran li ha costat als Estats Units 37.500 milions de dòlars i ha perdut 18 soldats. El govern espanyol convoca el Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de 3 dones a les últimes hores. També s'investiga la mort a Màlaga d'una quarta dona. Si aquesta darrera s'acaba confirmant, ja serien 32 les víctimes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu de Tortosa al Baix Ebre per una suposada agressió sexual a dos menors, denunciada per les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta.
2: Esports.
3: El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrem Adeyemi del Dortmund. El club blaugrana ha fitxat també un altre extrem, el jove de 18 anys, Bisibu, que tindrà fitxa del filial, i el central de l'Atlètic Club, Laporte, s'ofereix al Barça. L'Espanyol guanya el segon amistós de pretemporada. Goleja 4-0 al Pau de la segona divisió francesa. Gols de Bausà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández. El Girona juga avui a les 8 al Camp de l'Olot. I el Tour 17a etapa entre Chambéry i Boiron, de 174 quilòmetres. Pogacar manté 4 minuts 32 segons sobre Evenepoel, que hi va guanyar la contrarrellotge individual.
0: I el temps, calor intensa avui amb xafogó a la costa i alguns núvols poc importants al sud del país. Dominarà el sol amb algun núvol prim, dispers i ambient enterbolit. S'esperen temperatures un pèl més baixes a l'interior. Així i tot, superaran els 35 graus i pròximes als 40 a les zones més càlides.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pumà.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ara sí, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres, destacant que fa una estona teníem un accident actiu a la AP7 a l'altura de Sant Julià de Ramis, que a hores d'ara doncs ja deixa circulació força fluida. Per altra banda, el que sé que tenim actiu a hores d'ara encara és un vehicle variat a la C58 que es troba al voral entre Ripollet i Barberà del Vallès, en direcció Sabadell. Tot plegat, doncs recordem també que tenim retencions en aquest mateix vessant a hores d'ara, cues en tot el nus de la Trinitat per la C58, C33 i també en l'últim tram, l'últim quilòmetre, podríem dir, de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc ens deixa retencions a la ronda de dalt entre el nus de la Trinitat en sentit sud, en aquest cas fins a l'altura de Vall d'Hebron, i també a la ronda litoral hi ha retencions en direcció Llobregat entre el Fòrum i la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès també destaquem cues de 2 quilòmetres a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia, Ferran, i fins demà. Gràcies.
1: Que vagi molt bé. Fins
0: igualment,
1: demà.
0: Fins demà. No canviarà. Ets el meu sol. Doncs el Ferran Aràndiga ens acaba d'informar de l'estat de les carreteres. Ens ha dit paciència, sobretot paciència i molta precaució. I ara sí, ara ja arrenquem el nostre dia a dia amb aquestes paraules, paraules, paraules. És Moncho i la Nina. Coses dolces. Bueno, tenemos por aquí a Mario. Buenos días, Mario. Buenos días, Javi. Buenos días, Nico. Buenos días, José Francisco. Buenos días, Maribel de Hospitalet. Buenos días, Juanma. Buenos días, Rosalía, que ya está en Benicarlo, nos está escuchando desde Benicarlo. Buenos días, David. Bon dia, Quimeta. Bon dia a tothom.

0: tenim una petició musical. Anem a escoltar el que ens diuen.
1: Hola, Maria.
0: Hola.
1: I la Maica de Casa Gemes.
0: Hola, Maica.
1: Porto l'auricular perquè estic pel carrer que vaig de compres.
0: Molt bé.
1: M'agradaria dedicar-me a mi, perquè avui és el meu aniversari, una cançó del Peret i del Barrio, que ara no me'n recordo ben bé el títol, no sé si és Hola, com estàs, però no me'n recordo. Però tu amb l'aixerí d'aquest segur que la trobaràs. Vinga, t'envio una abraçada ben gran i també dedicada per tu i per la Pepi de Sant Mori. Un petó, Maria, i gràcies pel programa.
0: Doncs per molts anys, Maica de Casa Gemes, que tinguis un gran dia, que siguis immensament feliç. T'enviem un petó enorme, que, bueno, que quan bufis les espelmes del teu pastís, tots els teus desitjos es facin realitat. I després d'aquest feliç aniversari et posem la cançó del Barrio i del Peret, Hola, com estàs? Un petó ben gran i per molts anys.

0: Buenos días.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia, com estàs?
1: Ai, molta calor.
0: Molta calor, molta calor.
1: Això ja això, és la paraula d'avui dia, no?
0: D'avui, clar, sí, és que... jo crec que abans no feia tanta calor, és que no ens en recordem d'això ja.
1: Això dic jo, que es veu que no ens en recordem, però
0: que
1: escolta,
0: no.
1: És que és insuportable, eh?
0: Sí.
1: És insuportable,
0: sí.
1: Però bueno, hi farem
0: sí.
1: El que ens toca.
0: Hem d'anar respirant. Sí, del fred.
1: Després
0: ens queixarem del fred. Però no sé què dir-te, no sé què dir-te, perquè jo crec que s'aguanta una mica millor el fred, que la calor.
1: Sí, jo penso que sí, perquè mira, fas feina i no tens fred.
0: Clar, clar.
1: O t'abrigues i te sentes.
0: I ja està.
1: Però aquí és que, escolta'm, només que t'aixeques, poses els peus a terra i ja estàs suant.
0: Ja estàs suant. Surs de la dutxa i et vols secar i és impossible poder-se secar, eh?
1: Sí, jo dic, gasto més aigua a l'estiu que a l'hivern.
0: Sí.
1: Perquè, escolta'm, només t'estàs dutxant, bevent aigua, dutxant-te, però no serveix de res.
0: Ens passem el dia així.
1: Ai, bueno, què farem?
0: Bueno, doncs hem escoltat una bona cançó, que, a veure què és el que et ve de gust escoltar.
1: Mira, una havanera de Mariner, Mar Endins.
0: Mar Endins, vinga. Doncs un petonet i que tinguis un bon dia, Rosa.
1: Igualment,
0: que
1: ho passis molt bé, poqueta calor quan surtis per l'ombra.
0: Sí. I a veure si ho aconsegueixo. Un petonet.
1: Adéu, força aigua.
0: Adéu, guapa, igualment. Adéu, guapa. Adéu.

Aquí tenim un cumpleaños feliç de Parxís, que és que tenim un missatge que és molt i molt important, que ens diu així, és la Georgina. Diu, bon dia, Maria, sóc la Georgina, filla de la Maica de Casa Gemes. Diu, avui és un dia molt especial, és el seu aniversari i ens agradaria dedicar-li una cançó i felicitar-la des de la seva ràdio preferida. Moltes gràcies, Georgina. Diu, la meva mare és una serra de llum, alegre, treballadora, resolutiva, empàtica amb els demés, entusiasta, solidària i oberta a aprendre. Ah, i sempre disposada a fer-nos tàpers, que faríem sense ella. Què faríem sense ells? Doncs és veritat, tens tota la raó del món. Diu, li enviem els nostres millors desitjos. Aquest cap de setmana ho celebrarem per todo lo alto amb la família, així que ens agradaria dedicar-li la cançó La Festa Major d'Aigua Freda dels Catarres, de part de Georgina, el Pep i el Martí. Moltes gràcies per avançat. Doncs, Maica, aquesta cançó és per tu, la teva filla t'estima hasta l'infinito i més allà, el Pep també, i el Martí també t'estima. Que tingueu un gran dia i que aquest cap de setmana sigui un dels més feliços de la teva vida. La Festa Major dels Catarres. A la festa.

0: A la platja, en bus. 10 línies t'acosten a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià des dels municipis del Barcelonès Nord. Perquè arribar a la platja és tan fàcil com pujar al bus metropolità. Tu pensa només en passar-t'ho bé, escollir el banyador i agafar el protector solar. De la resta, ens n'ocupem nosaltres. Escull moure't d'una manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
1: Juan Marín, de 1 a 4 en Radio Pomar, el Café Show. Estés donde estés, apúntate. Juan Marín está contigo.
2: Aquí tienes, Loli, para ti. No sé si estás en la cocina o no sé dónde estás, pero un besito. Esta canción de los Gypsy Kings, Un amor. Llorando. Qué bonito.
3: Y me decía.
2: Para ti, feliz miércoles, Loli, un besito.

La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.

Són les 3. Catalunya migdia. Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera us hem explicat que en una operació conjunta de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional s'ha desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i de municions que abastia grups criminals a Catalunya. La dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins. S'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes al Penedès i a Barcelona. S'han decomissat 38 armes curtes, revòlvers, escopetes, un escut balístic, una granada, un miler de bales de diferents calibres i fins i tot tenien llest per vendre un llançacoets antitancs. També us hem explicat que Donald Trump ha arribat a un acord amb l'Aràbia Saudita per tal que aquest país tingui un programa nuclear civil pels pròxims 30 anys. L'administració nord-americana busca enfortir els lligams amb Riad en el context de la guerra amb l'Iran i, de passada, dotar el règim saudita de la mateixa capacitat nuclear que aparentment ja té l'Iran. Tot això, segons els experts, farà incrementar encara més el risc bèl·lic a l'Orient Mitjà. I ens hem fet ressò de l'aprovació al Parlament d'una reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o aquelles que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. A partir d'ara, s'elimina la substitució d'una altra persona a l'hora de prendre decisions i es contempla, però, l'ajuda en cas de necessitar-la.

0: Tot això ho hem explicat a la primera hora de Catalunya i Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
1: Doncs que s'ha arribat a la recta final del judici pel cas Kitchen amb la cúpula del Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy, acusada d'orquestrar una operació parapolicial per robar informació sobre la comptabilitat B del Partit Popular a l'extresorer Luis Bárcenas. En la presentació del seu informe final, l'advocat de Jorge Fernández Díaz assegura que l'exministre n'estava al marge i nega que hi hagués cap operació il·legal.
2: A don Jorge Fernández Díaz le daba exactamente igual la información que pudiera tener el señor Bárcenas. Se desprende claramente que estamos ante una operación de inteligencia, no una operación parapolicial.
1: La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a l'exministre Fernández Díaz i per al seu número 2, Francisco Martínez. Per a l'excomissari Villarejo han sol·licitat 19. I ara hem sabut que el Producte Interior Brut d'Espanya va augmentar un 2,8% el 2025, segons l'Eurostat. Això és el doble que la mitjana de la Unió Europea, que va créixer un 1,4. Amb aquest resultat, l'Estat se situa com la setena economia comunitària amb més creixement, només per darrere d'Irlanda, Malta, Xipre, Polònia, Croàcia i també Lituània. Les dades de l'Oficina Estadística Europea mostren que el creixement el 2025 forma part d'una recuperació començada després del fort impacte de la pandèmia. I la Generalitat Valenciana, en mans del Partit Popular, ha aprovat aquest migdia els seus primers pressupostos amb el suport del partit Vox a canvi de posar per escrit i per primera vegada en una llei el concepte de prioritat nacional.
3: Con 53 votos a favor, 44 votos en contra, queda aprovada la totalidad de la ley.
1: El govern de Juanfran Pérez Llorca ha assumit el principi de prioritat nacional impulsat per l'extrema dreta que discrimina les persones nouvingudes a l'hora d'accedir a les ajudes socials per llogar un pis, per exemple. El govern del Partit Popular ha acceptat totes les modificacions que proposava Vox a canvi del seu suport, menys una, la que demanava tornar a retallar el pressupost de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I Suma ha anunciat un acord amb el PSOE perquè el govern espanyol torni a aprovar un nou decret que promogui el preu dels contractes de lloguer fins a l'any 2028. En un comunicat, el soci minoritari del govern espanyol assegura que ja tenen un acord amb els socialistes per prorrogar-los fins a aquesta data. Recordem que el Congrés va tombar un decret similar amb els vots del Partit Popular i també de Junts fa només unes setmanes. Ara el Consell de Ministres haurà d'aprovar el nou text ja que la setmana vinent i tornar-lo a portar al setembre al mateix Congrés dels Diputats. I la Comissió Europea suspèn oficialment la subvenció de 2 milions d'euros a la Bienal de Venècia. Això per no vetar la participació de Rússia en el certamen. Anem fins a Brussel·les. Bruno Fortea, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. El govern comunitari diu en un escrit que els diners dels contribuents europeus han de finançar esdeveniments culturals alineats amb els valors democràtics, el diàleg i la llibertat d'expressió. I Brussel·les considera que amb la presència de Rússia a la Bienal de Venècia tot això queda en entredit. Els organitzadors del certamen avisen que ho portaran als tribunals, però alhora diuen que perdre aquesta subvenció de 2 milions d'euros tampoc tindrà un impacte significatiu en el seu pressupost. La Bienal és una de les cites culturals més importants del món, on es fan, per exemple, exposicions d'art, projeccions de cinema o representacions de teatre. Cada país hi té un espai per exposar les seves novetats i la Comissió Europea fa mesos que mostra en públic el seu malestar pel fet que enguany els organitzadors hi convidessin Rússia per primer cop des que va començar la invasió d'Ucraïna.

Si t'agraden les motos, Paddock Badalona és un concessionari multimarca amb 30 anys de trajectòria que ofereix als seus clients motos i accessoris per a motoristes de Badalona i Rodalies. Si el que necessites és un taller per a les revisions, a Paddock t'ajudaran perquè tenen taller propi. Servei oficial Kimco, especialitzat en recanvis de diferents marques de moto. I a la botiga trobaràs tot per al motorista. Cascos, roba, proteccions, maletes i bosses, una infinitat d'accessoris i contínuament ofertes i liquidacions. Motos Paddock. Estem al carrer Baldomero Solà 2 de Badalona i el telèfon és el 93 399 26 92. 93 399 26 92. Motos Paddock. Taller propi. Servei oficial Kimco.

Una trentena de dotacions dels bombers treballen en un incendi a Cervelló. Protecció Civil ha enviat un SLR per demanar el confinament de la urbanització de Can Paulet i les Rovires, on viu a prop de 300 persones. El foc, que és de vegetació forestal, crema des del carrer Raval Bessons i s'enfila muntanya amunt. Barcelona encadena 29 nits tòrrides seguides, la xifra més alta registrada fins ara en aquesta època de l'any. La primera quinzena de juliol ha estat la més càlida de les últimes 4 dècades, amb 11 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país. La Comissió Europea recorda a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència d'Europa sobre l'amnistia. El missatge de Brussel·les arriba una setmana després de la decisió del Tribunal Europeu de Justícia i hores després de la denúncia de Puigdemont sobre la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar-li l'oblit judicial. Han desarticulat una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. L'operació policial ha permès detenir 9 persones i localitzar 2 arsenals d'armes, un al Pla del Penedès i un segon a Barcelona. Entre la quarantena d'armes intervingudes hi ha un llançacoets. Salvador Illa admet al Parlament de Catalunya que té un problema amb la baixa inversió de l'Estat al país. El president de la Generalitat reclama a Junts que ajudi a revertir les xifres, mentre que els de Carles Puigdemont li retreuen que no faci prou per millorar les inversions. L'administració Trump anuncia un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a Riad obtenir un programa nuclear civil. L'entesa busca enfortir els llaços bilaterals en un context de tensió per la guerra a l'Iran i desferma la preocupació

0: preocupació dels experts per una possible escalada en la proliferació d'armes nuclears. Familiars, amics i institucions faran aquest divendres a Balaguer un acte en record de Josep Vallverdú, que va morir ahir als 103 anys. L'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran més endavant i també n'hi ha un tercer que està inacabat.
1: Esports. El Barça denunciarà oficialment a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, provinent del Borussia Dortmund. El Barça femení, per la seva banda, han presentat la central neerlandesa René van Asten, de 19 anys, que firma per 4 temporades. El Barça de bàsquet s'ha oficialitzat que l'eslové Alexander Sekulić és el nou entrenador per les pròximes dues temporades. I al Tour de França tenim en marxa la 17a etapa, l'última en un perfil pla abans que arribin les etapes dels Alps. Ara mateix 20 ciclistes marxen escapats, amb la figura destacada d'Egan Bernal al capdavant, que treu 26 segons al gran grup on hi figura el líder de la general, Tadej Pogacar.
0: I pel que fa al temps, tarda de sol i calor, tot i que la temperatura ha fluixat una mica respecte ahir, les màximes més altes quedaran prop dels 40 graus a Ponent, la Conca de Tremp, les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Cel terrós i nuvolades al Pirineu i al massís dels Ports, on podria caure alguna gotellada.
2: Trescat Info.
3: Ràdio Puma. Badalona.
4: Estás escuchando a Jaime Guaza, aquí, en Radio Pomar Badalona, en el 101.2 de tu FM.

Recordar que si vols una cançó pots trucar al telèfon del directe, al telèfon de Ràdio Pomar, el 93-465-77-76. 93-465-77-76. I ara escoltem a la Pastora Soler, Rascacielos.

0: La Comissió Europea recorda a Espanya que els jutges han d'aplicar la sentència d'Europa sobre l'amnistia. El missatge de Brussel·les arriba una setmana després de la decisió del Tribunal Europeu de Justícia i hores després de la denúncia de Puigdemont sobre la negativa del Tribunal de Comptes a aplicar-li l'oblit judicial. Avui un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UO. Una cinquantena de dotacions dels bombers treballen en un incendi a Cervelló, al Baix Llobregat. Protecció Civil ha enviat un SAlert per demanar el confinament de les urbanitzacions de Camp Paulet i Les Rovires, on hi viuen prop de 300 persones. El foc és de vegetació forestal, afecta una superfície de 10 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. El govern espanyol aprovarà un nou decret per prorrogar 2 anys el preu dels lloguers. Ho han pactat Sumar i el PSOE després que el Congrés tombés a l'abril un decret similar amb els vots contraris del PP i de Junts i l'abstenció del PNB. El Consell de Ministres ho aprovarà la setmana vinent i el setembre tornarà al Congrés, on caldran els vots de Junts i el PNB. Feijóo culpa Pedro Sánchez de ser el nexe corruptor de totes les causes que afecten el PSOE i dona la legislatura per morta. El líder del PP també normalitza les relacions amb Junts i augura que milloraran. Desarticulen una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des de la presó de Quatre Camins. L'operació policial ha permès detenir 9 persones i localitzar 2 arsenals d'armes, un al Pla del Penedès i un segon a Barcelona. Entre la quarantena d'armes intervingudes hi ha un llançacoets. I l'administració de Trump, que anuncia un acord amb l'Aràbia Saudita que permetrà a Riad obtenir un programa nuclear civil. L'entesa busca enfortir els llaços bilaterals en un context de tensió per la guerra a l'Iran i desferma la preocupació dels experts per una possible escalada en la proliferació d'armes nuclears. L'Avinguda Diagonal de Barcelona, Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària tindrà 10 noves parades d'autobusos interurbans en sentit sortida a partir de la setmana que ve serà. L'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un corredor pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris.
1: Esports. El Barça femení de futbol ha presentat la central neerlandesa Renee van Aasten, de 19 anys, que firma per 4 temporades, mentre que el Barça masculí segueix amb pendents de l'anunci de Karim Adeyemi, que demà podria ser anunciat i presentat com a nou jugador blaugrana. Triomfa l'esprint per a Jasper Philipsen a la 17a etapa del Tour de França. Tadej Pogacar, que avui ha arribat a gairebé 9 minuts al vencedor, manté però el mallot groc de líder amb 4 minuts i 32 segons sobre Remco Evenepoel. I el Barça de bàsquet s'ha oficialitzat que l'eslové Alexander Sekulić és el nou entrenador blaugrana per les pròximes 2 temporades.
0: I darrer titular, pel temps, tarda de sol i calor, tot i que la temperatura ha fluixat una mica respecte ahir. Les màximes més altes quedaran a prop dels 40 graus a Ponent, la Conca de Tremp, les Terres de l'Ebre i també la Catalunya Central. Cel terrós i nuvolades al Pirineu i al Massís dels Ports, on podria caure alguna gotellada.